0: si una empresa fa 10 portes, suposem, a 10 unitats de lo que sigui, i s'està 5 hores per fer aquestes 10 portes, la productivitat és de 2, 10 dividit per 5. Per a un moment determinat resulta que per fer aquestes 10 portes només s'utilitzen 4 hores. No és important, voldria dir que la productivitat ha augmentat a un 2,5. Això significaria que per qüestions de que els treballadors han fet cursos de formació perquè l'empresa ha posat uns recursos en el seu abast per tècniques d'organització, l'empresa és més productiva, el treballador és més productiu. Això és molt important actualment en economia i és aquí on aquests autors han posat el dit a la llaga. L'economia catalana està perdent, igual que l'economia de les illes, està perdent a massa forçades productivitat en relació a les altres regions europees importants que ens podríem comparar i en relació a la mitjana europea. Això té una forta relació amb el que també hem parlat qualque vegada. No és important actualment ara dir que un país creix i que el PIB ha tingut un gran creixement. Tot això era bo antigament, però el problema és que el que ha d'anar bé és el que es vol pels ciutadans, és el benestar, i aquest benestar ve donat per aquest PIB total dividit per la població, i aquí que se diu el PIB per càpita, el producte interior brut per càpita. Aquest és el que ens interessa de veres, i aquest és el que ha d'anar bé a tothom. Què ha passat aquí? Ha passat que el concepte d'immigració per tal d'atendre tota aquesta demanda de lloc de feina d'ocupació de molt baixa productivitat i de molt poc valor afegit, que és el que crea aquest sector bàsicament nostre, que és el sector turístic, ha fet que aquest producte interior brut hagi empitjorat cada vegada, perquè hi ha molt poc valor afegit. Clar, això preocupa perquè parlen de Catalunya, aquest sector industrial era molt important antigament, i aquest sector industrial s'està deteriorant i han vist quasi a la seva desaparició.
1: Lo cierto es que ese concepto de productividad, como comentábamos antes, en algunos casos, ¿verdad?, y en algunos sectores especialmente, convendría actualizarlo, ¿no? Convendría revisarlo. Ha quedado un tanto obsoleto, podríamos decir.
0: Sí, efectivament. Hi ha sectors que s'han quedat endarrerits en el càlcul, en els mateixos càlculs a l'empresa, no fas càlculs així com toca, no s'ha d'una quantitat analítica que és determinant per veure si una empresa va bé o no, també, i convendria posar més en ment en aquest concepte de productivitat.
1: Hay recetas y hay posibles soluciones para corregir esta situación.
0: Sí, efectivament, això. Hi ha un altre concepte que apareix en aquest informe, que és el concepte de salari subvencionat, que és el que ha produït tota aquesta derivada. I és que per davall un determinat nivell salarial, que els autors calculen a uns 35.000 euros, o sigui, per davall d'aquests 35.000 euros, les aportacions a la seguretat social, ja sigui per treballador, ja sigui per l'empresa, més els imposts directes a IRPF i IVA, no cobreixen el cost de servei públic que el treballador i la seva família necessita. Per tant, d'aquí que s'està parlant d'aquest salari subvencionat, això no és gens interessant, convé de totes que cada vegada els ingressos fiscals per la feina siguin superiors perquè precisament puguin cobrir aquest cost. Sí que hi ha solucions perquè aquests autors també els activen. Per exemple, s'hauria de limitar el concepte d'ajudes fiscals. Què vol dir això? Que hi ha sectors, per exemple, com el sector de turisme, que té un IVA reduït. També, per exemple, l'augment de salari mínim interprofessional

0: s'hauria de dur els límits que fés que els salaris fossin perfectament normals per poder tenir una seguretat social i una fiscalitat correcta per aportar a tot l'estat. També gestionar l'immigració en criteris de qualificació i d'augment de productivitat. El coneixement de la llengua també seria interessant a la gent que ha de venir a fer feina aquí. Unes altres receptes que també proposen és reduir la capacitat turística per davall de la seva demanda. És a dir, això significaria, dic clar i ràpid, baixar l'oferta turística, perquè ja us ho han dit moltes vegades, són molts ja, no? Sí. També hi ha altre tipus de mesures, però que no són tan directament relacionades ja amb aquest informe, que és a lo millor baixar una mica no penalitzar tant les rendes elevades via IRPF, perquè això fa que també els sectors que podrien venir de rendes altres se retreguin de venir aquí i de, per exemple, ocupar altre lloc de feines que no estan precisament en els llocs de sector serveis. Uh-huh. Per tant, hi ha una sèrie de receptes que són complicades d'aprendre perquè hi ha molts sectors i molta gent afectada.
1: Muy bien, pues Tomeu Cantallops, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, como siempre, y te esperamos el mes que viene.
0: Molt bé, gràcies.
1: A ustedes les esperamos el jueves. El jueves volveremos a abrir la ventana, como siempre, a partir de las 7 y 20 de la tarde. Mañana jueves, no, el viernes, con Juan Andrés Sánchez, como siempre, al frente de la dirección técnica. Nos vemos el viernes. Nos escuchamos. Hasta luego. Adiós.
2: La ventana de Baleares, con Chus Navarro.